0: Sivorno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Bé, marroquí, pios, renyut serrós, escarraja llum.

0: senza carte scure.
1: Ensenc, rialla, un misto, jo no tinc res més a fer.